o festival. Zes 8 de març, ne carnaval. Sideal, Dianxa School, Pelix no Rex, Galec Neruet de Vicers.